Ori, ori. Per què estàs tan dalt, eh? Xacu d'un va de pita pra. Vaig, està? Vinga, vagues. Va de pita.